Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències. Els 40, sempre a prop teu. Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X? Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40.

0: Com és natural, a gossos i felins els encanta Ounat.
1: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals...
2: Sí, sí, saó.
1: Escolta el que t'hi jugues, Barça.
3: Això és clau.
1: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
4: Aquest diumenge, València-Barça. A partir de les 3 de la tarda a SER Catalunya o a l'API web de la SER.
1: Segueix tots els partits amb nosaltres. El que t'hi jugues...
5: Barça!
1: Amb Sique Rodríguez a SER Catalunya.
6: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank que vol acompanyar dia a dia.
7: Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X, X, X, X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?

0: Ay, perdón por interrumpir, pero tu salud me lo va a agradecer y mucho, porque con los seguros de salud de Línea Directa no tienes que pasar por el médico de cabecera para pedir cita con un especialista. Y además puedes hacerte todas tus revisiones con la tecnología diagnóstica más avanzada. Y todo con menos esperas. Vamos, que es la mejor forma de mantener tu salud al día. Todo desde solo 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
1: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
0: el 6 de marzo de 1986.
1: Y el número de la suerte, el...
0: 11.
1: Consulta si ha resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo de Eurojackpot de la 11. 11. Bien jugado.
2: Vamos, familia, he preparado un desayuno rico y saludable.
3: No olvidéis el almuerzo y la merienda, que el día es muy largo.
2: Desayunar, almorzar y merendar son esenciales para una vida saludable y llena de energía. No te los puedes saltar. Es un mensaje de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Gobierno de España.
4: 5, 6, 7, 8, valorado.
5: Así es el seguro de moto de Línea Directa, uno de los mejor valorados
4: en España.
5: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
6: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales Ibizuma ING te llevas 400 euros?
7: ¿400 euros?
6: Sí, te vienes a ING, antes del 31 de octubre te abres la cuenta.
7: ¿400 eurazos?
6: Que sí, el otro día se hizo de ING mi...
7: 400 euros, wow.
6: Sí, consulta condiciones en ing.es.
8: Barcelona, 93.9.
9: Rodi Motor Services, motor de confiança, patrocina el trànsit.
10: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui divendres amb un vehicle avariat a la C25 que es troba al voral entre Sallent i Artés en direcció Manresa. A la mateixa via Sant Julià de Vilatorta, en direcció Lleida, es talla un carril de circulació per reparació de danys a la via. Per altra banda, recordem també que el camió incendiat ahir al matí continua al voral de la AP7 a l'altura de Cerdanyola del Vallès en sentit sud, i cadascuna d'aquestes incidències, doncs, a recordar que no provoquen ni un quilòmetre de retencions, per tant, doncs, de baixa intensitat. Pel que fa a les retencions habituals, però, a hores d'ara sí que trobem congestió més intensa a les dues rondes de Barcelona, tant a la ronda de dalt com a la ronda litoral, en sentit sud, en direcció Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
11: Així és com sonen les famílies i els infants amb la tornada de les classes.
12: Llibertat!
11: I així és com sona el teu cotxe amb la tornada de l'escola. Només fins al 13 de setembre. Compra els teus pneumàtics exclusivament online a rodi.cat i gaudeix de fins a 40 euros de descompte directe en marques seleccionades. Entra a rodi.cat i consulta en les condicions. Rodi Motor Services, motor de confiança.
13: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos i els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa la Marta morta a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
14: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: El Club Capravo fa 30 anys i aquest dissabte 5 de setembre el 100% de la teva compra gratis en drogueria i perfumeria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Capravo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Capravo. Més informació a capravo.com.
16: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
17: L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i els 40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial.
8: 93.9.

0: graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Aquest és l'Anda i a Catalunya. Marxen el Dani Moreno i la Cristina Bosca, que tornaran dilluns a partir de les 6 del matí aquí a la primera i número 1, als 40. Jo sóc el Sergi Sánchez i ara acabes d'escoltar una cançó que també és un autèntic número 1 al nostre país i a nivell internacional també, gràcies a aquesta col·laboració brutal entre Quevedo i Elvis Crespo, que es diu La Graciosa i que ha estat número 1 aquí als 40 en més d'una, de dues, de tres i de quatre ocasions. Veurem si hi ha una cinquena. Estarem pendents a veure què passa amb aquest parell que ens han animat i de quina manera el nostre estiu, que estem a punt de deixar enrere, tot i que aquest cap de setmana preparat perquè tornen les temperatures altes, però no altes, altes, no. Altes, altes, altes, molt altes, de veritat. La setmana que ve sembla que ja es refrescarà una mica i pels que hem tornat a la rutina, com a mínim entre setmana, no està malament. També s'agrairà la cosa. Va, que de seguida et poso per aquí el Sopa de Cabra, que aquest any estan celebrant el seu 40 aniversari. També Morat i Juanes, però abans...

0: Aquest és un dels temes més mítics dels Morat, una d'aquelles cançons que es canta i de quina manera als seus concerts i al costat també d'una gran estrella internacional que aquest any va estar actuant a la Vela de l'Any. No sé si el vas veure, Juanes. Aquí els tenia junts, Besos en Guerra, abans de presentar-te el més nou de la Olivia Dean, que és brutal. So easy.
1: Els 40. Sergi Sánchez.

setmanes, si entres al meu TikTok o al meu Instagram, Sergi Sánchez 85, veuràs que vaig parlar d'aquesta cançó i també d'una altra que ja està sonant també als 40, la Hugel, el Bam Bam, i és que comparteixen el mateix sampler, comparteixen una mateixa pista en la que es van inspirar i les dues han estat un superèxit aquest 2026. L'escoltaves aquí a Ryan Castro i Capo, La Villa.

0: cites. Envia'ns el teu àudio, com sempre fem cada dia, per dedicar-li unes paraules, com ha fet, per exemple, aquesta persona que tenim a l'altra banda.
1: Quiero dar las gracias a mi futuro marido, que se llama Rubén, que está esquilando. Los escucha todos los días por haberme aguantado, por haberme vestido y por compartir tantas aventuras juntos. Por muchos años más, te amo.
0: Que bonic, eh? Que bonic acabar la setmana amb un missatge com aquest. Jo crec que és fantàstic dedicar-te aquestes paraules també a la teva parella, que sempre està al teu costat, no? Bé, doncs queda dedicada a aquesta secció i nosaltres el que farem ara mateix és regalar-li aquesta...

cançó tremenda, la de l'Ariana Grande, ha tornat per la porta gran, com se sol dir. I encara ressona al meu cap, no sé si a tu també t'està passant encara, el missatge de la nostra oient dedicant-li aquesta secció a la seva parella. I és que és molt maco estar acompanyat, saber que tens algú que hi serà, doncs, els dies bons, però també aquells que són una mica més complicats i que tu faries el mateix per aquella persona, perquè no hi ha res que sigui més humà que ajudar i ser ajudat. Santa Lucía, una vida amb tu. Anda ya, Catalunya, als 40.

0: magnífiques. I tercera setmana consecutiva d'aquest petitó a Ana Mena i Lola Índigo. Bon dia. I últim divendres dient bon dia aquí als 40, compartint amb tu, eh? Ai, quina tristesa. De sobte, eh? La tristor a sobre. Però no passa res perquè el tema divendres la cosa canvia moltíssim i comparteixo també amb tu així per començar després el Xavi Sánchez a les 11, aquest ingovernable, com està el meu cabell. Aquí tens la Z Tangana.
1: Els 40. Els 40.

0: Quina sorpresa aquest estiu! Ja estimava moltíssim la seva cançó, la seva coreografia, et parlo de Sutherland, que és que a mi em flipa moltíssim el seu Tutu Turu. I és que també ens han portat una versió de l'estiu que hem gaudit moltíssim al costat d'una artista molt estimada amb nosaltres, Paula Cubs. És això que estàvem escoltant.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Els 40.

Van fer el seu àlbum Better Late Than Never, millor tard que mai, perquè portaven 7 anys intentant treure una cançó. I quan els hi va sortir una cançó bé, van dir, mira, si fem un àlbum i ja en fem més? I d'aquesta manera van fer aquesta gran combinació. El rei de la bachata i el príncep Romeo Santos i Prince Royce t'acompanyen també a escoltar Love Me Not. I sembla un monotema, però és que jo no estic parlant només d'una cosa, estic manifestant coses que també estan manifestant a través de xarxes. M'agradaria també un àlbum col·laboratiu, Olivia Dean i Robin Lenei, per exemple, o una col·laboració després d'això que ens ha acompanyat en aquests mesos, Love Me Not. Sí, right.

0: date una vuelta por FNAC y no le des más vueltas a tu vuelta.
1: No le des más vueltas.
2: Se acaba el verano, vuelven los madrugones, las prisas, pero hay algo que se queda un poquito más. Tus ventajas con Mi BP. Por eso ampliamos los descuentos en carburante hasta el 13 de septiembre. Ahorras 10 céntimos litro en todos tus repostajes y 15 céntimos litro con BP Ultimate. Y si repostas 30 litros o más, te llevas un parasol de regalo. Porque la vuelta a la rutina también viene con ventajas. Consulta condiciones en mibp.es.
3: Ahora, 20% de regalo en tus compras de alimentación, droguería y perfumería superiores a 60 euros en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Solo hasta el 6 de septiembre. Sí, sí, un 20% de regalo. Y además, un 3x2 en miles de productos para tu vuelta a casa. En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Consulta condiciones. En tienda, web y app.
4: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós...
0: Segur que no n'hi ha per tant.
5: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals...
7: Sí, sí, segur.
6: Escolta el que t'hi jugues, Barça.
8: Això és clau.
6: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
9: Aquest diumenge, València-Barça. A partir de les 3 de la tarda a SER Catalunya o a l'app i web de la SER.
6: Segueix tots els partits amb nosaltres. El que t'hi jugues...
10: Barça!
6: Amb Sique Rodríguez a SER Catalunya.
11: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank que et vol acompanyar dia a dia.
12: Barcelona, 93.9.
13: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida. Y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
14: En Basic Fit todos somos diferentes, pero estamos aquí por el mismo motivo, para sentirnos mejor. Únete al club que te sienta bien y empieza ahora por 1 euro y llévate una mochila. Basic Fit. Ver condiciones en basic-fit.es.
15: Del 4 al 6 de setembre arriba l'Extreme Barcelona, l'esdeveniment d'esports urbans més gran d'Europa.
16: Nou esports, competicions internacionals i els millors esportistes del món.
15: Skate, BMX, scooter, breakdance, bàsquet 3x3, street football, tot en un sol lloc.
16: 3 dies de pura bogeria urbana i el preu el poses tu, perquè és gratis. Sí, entrada lliure.
15: Prepara't per viure l'esdeveniment de l'any al Parc del Fòrum.
17: Estava agobiada. Debía 4.175 euros y no paraban de llamarme. Repagalia negoció con los prestamistas y en solo 10 meses me he librado de mis deudas pagando la mitad. No me lo puedo creer. Si tienes deudas, entra en repagalia.com. Estudia en tu caso gratis.
18: ¿Encara pagas cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Festa social. Ara a canites.com. La revolució veterinària ja és aquí.
19: Els 40 on Tour 2026. No t'ho trobis als stories. Sense viure-ho en directe. Dissabte 5 de setembre, 11 de la nit. Sant Adrià del Besòs, plaça de la Vila. Amb els teus DJs, Leia Partida i Uri Mora. Els 40 on Tour. La festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40. Vols conèixer millor els artistes de referència?
6: Bon 40!
19: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats. Amb els protagonistes de la música en català.
6: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
19: Ens escoltem a Can 40.

0: Shakira preparadíssima per al seu Estadio Shakira i nosaltres amb moltes ganes de veure-ho tot. Ara estàvem escoltant el seu Dai Dai, cançó que ens ha acompanyat al Mundial del 2026. Porta ja més de 20 anys acompanyant-nos. I també, parlant d'anys, arribarà De Paul en uns minuts amb el seu En Unos Años i aquesta nostàlgia que també ens flipa quan comença setembre.
1: Els 40. Laia Partida.
0: I escolta, t'imagines portar la teva bèstia a la teva primera cita del Tinder? Doncs di casa teva al dating tradicional i passa't al double date a Tinder. Uneix el teu perfil amb el del teu millor amic o amiga i fes match amb una altra parella d'amics i converteix la teva primera cita en un pla on tot flueix des del minut 1. Menys pressió, menys silencis incòmodes i més bon rotllo. Perquè la double date de Tinder, el match, val per dos.
2: Yo, para mi salud, solo elegiría lo mejor.
3: Tú y todo el mundo tipo directo. Por eso con los seguros de salud de Línea Directa tienes acceso al mejor cuadro médico sin pasar por el médico de cabecera. Puedes hacer tus revisiones con la tecnología más avanzada y mantener al día tu salud con menos esperas. Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
4: En Alcampo, del 4 al 6 de septiembre, tienes la corvina a 9,99 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, en Península y Baleares.
5: En Alcampo sales ganando.
6: Si crees en el planeta, si está bon, es tu colchón. Porque si no lo compras, vamos a ir a un río y vamos a echar dentro todas las cosas chungas que encontremos. Plutonio, mercurio, aceite de freír usado... No va a quedar ni un pez, ni un pato, ni una rana, ni un cangrejo. Así que, si amas la naturaleza, demuéstralo y cómprate un Siestabón.
7: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque la publicidad en radio genera más confianza. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
8: Un poquito de atasco, me pongo al día con las tareas pendientes y en cuanto llegue a casa a cocinar para toda la semana.
9: ¿Tantas ganas tienes de rutina?
8: Bueno, es que he vuelto de vacaciones con un cupón extra de Navidad de la 11 y claro, eso se nota.
9: Ah, el de los 90 premios de 600.000 euros. Claro, por eso te veo con una ilusión tan grande.
10: Este año, el cupón extra de Navidad de la 11 viene con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión más grande que nunca.
11: 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
12: Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar a lo grande.
13: Ahora en Lidl 220 gramos de salmón ahumado a 5,49. Ahorras un 26%. Y 400 gramos de jamón reserva también a 5,49. Ahorras un 35%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
14: El Club Caprabo fa 30 anys. I aquest dissabte 5 de setembre el 100% de la teva compra gratis en drogueria i perfumeria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Caprabo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
15: L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis... La banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i els 40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial. Barcelona, 93.9.
16: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta. Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X, X, X, X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos.
17: Els 40.

0: recordar els anys al costat de De Paul. A les 12, 3 minuts per aquí, continuant aquí a la Ràdio dels Èxits. I recorda't també que s'està acabant el tour de la Rosalia, del Lux Tour. Anem a parlar d'això, per començar. I ara que estàvem parlant amb De Paul, de recordar el que havíem fet en unos años, no? Rosalia, justament ahir per la nit a Puerto Rico, ultimant els seus shows del Lux Tour, va recordar quan fa 4 anys va arribar al Xoli i va agrair a tothom que l'havia fet possible tot el que està aconseguint. Ara mateix també la tenim, recordant el seu La Fama.
1: Els 40... Laia Partida.
0: Amb The Weeknd, que també va estar per la nostra ciutat aquesta setmana amb el seu After Hours Till Dawn.

moments amb un altre cop de Miqui Núñez. I en bons moments també passarem, que s'apropa ja el dia 25 de setembre amb els 40 Poble Mercè. Saps què passa? Que els 40 tornem a la platja del Bogatell. No només amb Miqui Núñez, sinó també amb vos. Te'n recordes també el del sorteig de l'iPhone 17 Pro?

0: doncs tindrem moltes sorpreses, però sorpresa també la que ens ha acompanyat aquest estiu. Del 25 al 8 i ara tercera posició de la nostra llista. Jamaica, de Jugel.
1: El som és nou. Els 40.
0: I també marcarà el ritme Tamarros, que arribaran per aquí en aquest matí, com Rau Alejandro i Bad Bunny amb Què passaria o no vaya a ser, de Pablo Alborán.

Con mucho gusto, muchachos. Manuel Turizo, el tenies aquí. I m'encanta sempre als finals, als acomiadaments també del Manuel Turizo dient salut, salut, salut, mi reina. I també donant-te consells. Que por un pendejo no se llora, diu. Doncs també aquesta. Ja deixa enrere els mal de amores, com diria Juan Magán, i aprofita per parlar de l'amor amb Opalite. Ara mateix, escoltem aquesta opalita. Taylor Swift, la nostra reina. Ara mateix, vinga.

0: Molt feliços que estem nosaltres, no només amb Juan Magán i Omar Montes, per tornar-nos a portar el tamarro del Bailando por ahí del 2011, sinó també perquè estem gaudint d'una tercera setmana consecutiva, que estic pel matí i encara estic empanada al costat de la Lola Índigo, ara mena amb el Petito A. Això t'espera, i molt més, com també el que t'explico ara.
1: Els 40. Els 40. Laia Partida.
0: Ara sí, molt important. Aquest cap de setmana no sé què tens, però els 40 on Tour 2026 fa una nova parada. Viu-lo en directe el dissabte 5 de setembre, és a dir, demà, apunta-t'ho, a les 11 de la nit, la Festa Major de Sant Adrià de Besòs, a la plaça de la Vila, amb els DJs, el meu company Uri Mora i jo mateixa, Laia Partida. Els 40 on Tour 2026, la festa més èpica, amb tots els èxits, òbviament, dels 40.
2: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
3: valorado
2: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
4: Y otra.
3: Valorado.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
5: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
6: Que la vuelta al hogar te sepa a gloria con el 50% de descuento en todas las cuñas de quesos nacionales. Que te llevas en un cupón que te rinda un montón. Válido en hipermercados. Solo el 4 de septiembre.
7: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales y Bizuma ING te llevas 400 euros?
8: ¿400 euros?
7: Sí, te vienes a ING. Antes del 31 de octubre te abres la cuenta.
8: ¿400 eurazos?
7: Que sí, que sí. El otro día se hizo de ING mi cuenta.
8: ¿400 euros? Wow.
7: Sí, consulta condiciones en ing.es.
9: Love, love, love.
10: El amor es lo más importante en la vuelta al cole. Presentamos la nueva colección de Frost, la marca de papelería y mochilas del Corte Inglés para una mejor vuelta. Y hasta el 6 de septiembre, 10% de regalo para próximas compras hasta el 11 de octubre en todo lo que necesites. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
11: Se acaba el verano, vuelven los madrugones, las prisas, pero hay algo que se queda un poquito más. Tus ventajas con Mi Bepe. Por eso ampliamos los descuentos en carburante hasta el 13 de septiembre. Ahorras 10 céntimos litro en todos tus repostajes y 15 céntimos litro con Bepe Ultimate. Y si repostas 30 litros o más, te llevas un parasol de regalo. Porque la vuelta a la rutina también viene con ventajas. Consulta condiciones en mibepe.es.
12: El Club Caprabo fa 30 anys. I aquest dissabte 5 de setembre, el 100% de la teva compra gratis en drogueria i perfumeria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Caprabo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
13: L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i als 40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial. Barcelona, 93.9. Els 40.cat.

0: per nosaltres aquest petitó a Ana Mena i Lola Índigo. En aquesta nova hora de la una només em queda una hora amb tu per compartir després del que hem compartit en aquest mes d'agost i en aquest estiu 2026. Però no passa res, per què? Perquè avui Miley Cyrus ha publicat el primer single del que serà el seu pròxim àlbum. Es dirà Miley a seques i ara recordem el seu Breaking Ball.
1: Els 40. Els 40. Laia Partida.
0: I ens ha convertit la nostra ciutat de Barcelona a una pista de ball. Jo que tu ho escoltaria, perquè està molt top.

Va arribar després d'Estrelles. Tu i jo som Estrelles, una cançó que ens acompanyava també a aquella època nadalenca, més d'hivern, no? I després ens regalava un amor d'estiu amb aquest inigualable Max Navarro, que també ens ha acompanyat als 40 primavera.

Era pop. Ara també ens acompanya Olivia Dean amb So Easy to Fall in Love. Continuem enamorant-nos. Avui que estem a divendres, a Flor de Pell. Del seu àlbum, The Art of Loving, apunta si tu també ets un enamorat o enamorada de la vida com jo.

0: Com sempre, pels meus batxateros, aquí tenies aquest tema del seu Better Late Than Never, millor tard que mai, i millor tard que mai jo vaig veure Romeo Santos i Prince Royce a Barcelona. Tenia moltes ganes i no ha sigut fins aquí l'any 2026. De qui tinc ganes també de veure és Ariana Grande, però ara fa una pausa després d'acabar el seu The Eternal Sunshine Tour amb aquest hate de Time to Love Me.
1: Escolta ja, les cançons noves. Els 40.
0: També està acabant el seu tour la Rosalía al Lux Tour, ara està per Puerto Rico, i també arribarà per aquí abans de tancar aquest hora de la una amb La Perla.

Pop. La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja a l'app dels 40 i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40. Sempre a prop teu. 93.9.

0: más sabrosa.
1: És la graciosa de Quevedo i Elvis Crespo, i no pot haver millor cançó que aquesta, que és la primera cançó que et vaig punxar en aquest estiu per començar aquesta darrera tarda que estarem junts. Espero que estiguis més que bé, perquè en res et punxo al Manuel Turizo amb el seu Por un pendejo no se llora. També m'has invitat a bailar del Dani Fernández o Love Me de John Legend.
2: Els 40. Pau Garcia.
1: Però abans ens posem sentimentals amb l'Olivia Dean i això que es diu So Easy to Fall in Love. Molt bona tarda.

És cara de cul de la Naina i la Jules. És la reversió d'aquest any 2026 de la cançó original del 2016 dels Oques Grasses. Sonaven aquesta tarda de divendres. Espero que estiguis més que bé. Diva, que en res, en aquest divendres et punxo també el Dani Fernández amb el seu M'has invitat a bailar, també Por un pendejo no se llora, del Manuel Turizo. Però abans arriba John Legend i això que es diu All of Me.

Si és que ja t'ho diu Manuel Turizo, que per un pendejo no se llora salut, mi reina. Així es diu aquest tamacle que està inclòs en el darrer àlbum que es diu A Pan Michao. I té col·laboracions com ni més ni menys que amb Maluma. I va, que no és per aquí, els Imagine Dragons, o també a la CIA, però abans arriba l'Ariana Grande. I ja s'ha acomiadat, s'ha retirat de la vida pública i ho ha fet també amb cançons com aquesta, Hate That I Made You Love Me.

Garcia i Kendrick Lamar, amb això que es diu The Greatest. I en res, ballem i cantem a tope aquest Ayer la vida, el Juan Magán i Omar Montes.

0: És Ordinary, d'Àlex Warren, una cançó que ens posa molt sentimentals en aquest divendres 4 de setembre. I abans també estàvem escoltant Ayer la vida, Juan Magán i Omar Montes. I andes per aquí, a l'hora de les 5, el petit Adana Menegro, la Indigo, també Dràcula de Temi Impala Geni o Terriblemente Cruel del Leiva. Així que això de tu no desconnectaria.
1: Els 40. Pau García.

0: atenció, perquè el campionat d'esports urbans més important d'Europa arriba al Parc del Fòrum i han triat els 40 per posar ritme a les finals de les competicions internacionals. Viu amb nosaltres l'Extreme Barcelona. El dissabte 5 de setembre a la tarda, les actuacions de Lil Dami i Jules i el DJ dels 40, Adrià Ortega, i diumenge 6, Giada, Sanky i CHC i la sessió de l'Uri Mora. És amb l'entrada gratuïta.
1: Me preocupa la salud de mi familia. Aunque lo que de verdad me preocupa es que mis vecinos de al lado estén más sanos que nosotros. Es que verles tan sonrosaditos me pone mala. Por eso tengo mi seguro de salud con Becerro y Acebes. Porque además de cuidar de los míos, se aseguran de que ellos estén cada día peor. No sé muy bien cómo lo hacen, pero mira, ahí se les oye toser.
2: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio. Porque la publicidad en radio se valora como más creíble y cercana. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
3: ¿Las zapatillas de tus hijos han encogido este verano o son ellos los que crecen? Esta vuelta al cole en Sprinter, calzado infantil a un 20% de descuento. Sprinter.
4: Comprando en Aldi comes bien y ahorras hasta 200 euros al mes.
5: ¿Qué al año serían? Uno, dos, tres.
4: Más de 2.400 euros.
5: ¡Ya me has descontado!
4: Esta semana el melón a 0,59 el kilo y los jamoncitos de pollo a 2,35 el pack. Más info en aldi.es. Aldi.
5: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
6: Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya. Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques,
7: dofins,
6: lleons marins i el nou Adventure Splash.
7: Sis tobogans plens d'emoció.
6: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i a menys d'una hora de Barcelona. Promocions i preus especials per a famílies a Marineland.es.
8: Si t'avorreixen les retransmissions convencionals...
9: Sí, sí, segur.
8: Escolta el que t'hi jugues, Barça.
10: Això és clau.
8: Descontrol i animació, presentat per Sique Rodríguez amb la narració de l'Albert Bermúdez.
11: Aquest diumenge, València-Barça. A partir de les 3 de la tarda a SER Catalunya o a l'API web de la SER.
8: Segueix tots els partits amb nosaltres. El que t'hi jugues...
12: Barça!
8: Amb Sique Rodríguez a SER Catalunya.
13: Amb el patrocini de Quadis Llançà, concessionari oficial Nissan i Mont Vertical, rehabilitació d'edificis.
14: Barcelona, 93.9.
15: Del 4 al 6 de setembre arriba l'Extreme Barcelona, l'esdeveniment d'esports urbans més gran d'Europa.
16: Nou esports, competicions internacionals i els millors esportistes del món.
15: Skate, BMX, scooter, breakdance, bàsquet 3x3, street football, tot en un sol lloc.
16: 3 dies de pura bogeria urbana i el preu el poses tu, perquè és gratis. Sí, entrada lliure.
15: Prepara't per viure l'esdeveniment de l'any al Parc del Fòrum.
17: Abans de comprar el teu cotxe, sigues vine a Mundiauto i podràs tocar-lo, provar-lo i, per descomptat, endur-te'l. A Mundiauto tenim més de 1.000 vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero amb finançament a mida. Mundiauto, el teu centre comercial de l'automòbil al Prat del Llobregat. Mundiauto.com.
18: En McDonald's siempre hemos apostado por las sonrisas, las comidas en familia, las risas entre amigos. Por eso nos enorgullece saber que cuando se trata de hamburguesas, Tarrasa y Sabadell, por una vez, se ponen de acuerdo. McDonald's. Encuentra tu McDonald's del Vallès y seas de donde seas, ven con quien quieras.
19: Encara pagues cada visita al veterinari? Això s'ha acabat. Ha arribat Canitas, la seguretat social de la teva mascota. Per només 22,90 € al mes ho tens tot inclòs. Sí, tot. Sense carències, sense copagaments, sense límits. Fes-te soci ara a canitas.com. La revolució veterinària ja és aquí.
20: Este año la Oktoberfest Barcelona da un salto a lo grande.
21: ¿Un salto?
20: Sí, nos mudamos al recinto de Fira Barcelona Gran Vía. Más espacio y comodidades y la misma esencia bávara. Del 24 de septiembre al 11 de octubre. Atención, solo de jueves a domingo.
21: Reserva mesa en oktoberfest-barcelona.es.
20: Los 40, emisora oficial.
22: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten l'Eco dels 40, 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

És Petito, Adana Mena i Lola Índigo. És l'actual número 1 de la llista i porta ni més ni menys que 3 setmanes consecutives sent-ho. Veurem què passa demà, eh? Així comencem aquesta darrera hora que estarem junts. I és que en res et ponxo a Coldplay, també al The Pole o al Leiva, però abans arriba Dràcula.

0: dels 40, tots els èxits. I demà, a partir de les 10 del matí, no et perdis del 40 a l'1 amb Toni Aguilar, el programa musical líder del cap de setmana.
1: Y la lluvia me ha empapado, he dado vueltas por tu barrio y todo estaba cerrado.

0: És en uns anys del Depol. I on estarem en uns anys? Doncs no ho sé, ja ho veurem. El que sí que sé és que el pròxim 25 de setembre estaré donant-ho tot a la platja del Bogatell de Barcelona amb Búhos, Saxeni, Miqui Núñez i Aina Machuca als 40 Poble Mercè. I ara arriba Búhos, Banda Neon i Mont DJ amb això que es diu El Ventilador, una cançó que ens fliparà el pròxim 25 de setembre.
1: Als 40... Pau García.

els teus artistes preferits sonen als 40. Me faltes tu. 40, 40. Si sona als 40, és un èxit. Als 40.

Són els Dardos de Romeo Santos i Prince Royce del seu àlbum col·laboratiu Better Late Than Never, amb el que ens van fer ballar moltíssim a Barcelona. I va, que ara arriba un artista que és de Chicago i ve per enamorar-nos amb el seu R&B i Soul. És la Raven Laney, que sona amb això que es diu Love Me Not.

és París, de Morat i Duki. I han estat conxut d'Aida i de Shakira i Barnaboy, o també Dile a los demás, del Dani Fernández. Però abans, la Rihanna.

0: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales Ibizuma ING te llevas 400 euros?
1: ¿400 euros?
0: Sí, te vienes a ING. Antes del 31 de octubre te abres la cuenta.
1: ¿400 eurazos?
0: Que sí, que sí. El otro día se hizo de ING mi cuenta.
1: ¿400 euros? ¡Wow!
0: Sí, consulta condiciones en ing.es.
2: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
3: La vuelta al hogar más ligera con el salmón noruego por medios o enteros a un precio imbatible de 9,25 € el kilo. Y la pechuga de pollo entera a un precio imbatible de 5,29 € el kilo. Hasta el 9 de septiembre.
2: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
4: Ana Mena, Bombay, Nicki Nicole, Dani Fernández y muchos más se han unido al Eco de los 40 para cuidar la casa de la música, nuestro planeta. Entra en elecodelos40.com y descubre más. ¿Te unes? El Eco de los 40.
5: El Club Caprabo fa 30 anys i aquest dissabte 5 de setembre el 100% de la teva compra gratis en drogueria i perfumeria amb vals de descompte. Compra mínima de 12 euros. Només amb el Club Caprabo, més estalvi per tu. Vols estalviar amb mi? Caprabo. Més informació a caprabo.com.
6: L'estiu és l'època de remullades, dels gelats a qualsevol hora. I sí, també d'aquell mosquit empipador. Però sobretot, l'estiu és quan la festa surt al carrer. Aquest estiu, als 40, ens trobaràs de festa a qualsevol punt de Catalunya o Andorra. Vagis on vagis, la banda sonora la posem nosaltres a la ràdio i amb els 40 Summer Live, els 40 Sessions i l'espectacular gira dels 40 On Tour. Més info a les xarxes socials dels 40 i als 40.cat. Wicolia Events, proveïdor tècnic oficial. Barcelona, 93.9.
7: Del 4 al 6 de setembre arriba l'Extreme Barcelona, l'esdeveniment d'esports urbans més gran d'Europa.
8: Nou esports, competicions internacionals i els millors esportistes del món.
7: Skate, BMX, scooter, breakdance, bàsquet 3x3, street football, tot en un sol lloc.
8: 3 dies de pura bogeria urbana i el preu el poses tu, perquè és gratis. Sí, entrada lliure.
7: Prepara't per viure l'esdeveniment de l'any al Parc del Fòrum.
9: Tornar de les vacances d'estiu és un moment difícil per tothom. El 10% de descompte d'IKEA, mobiliari i productes d'oficina no et portarà de nou a les vacances, però segur que et farà més amena la tornada a la rutina. Aprofita els nostres descomptes fins al 2 d'octubre a les botigues IKEA a Catalunya, a IKEA.es o a l'app IKEA. Els bons inicis comencen aquí. Més info a IKEA.es/ofertes.
10: Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
11: En McDonald's siempre hemos apostado por las sonrisas, las comidas en familia, las risas entre amigos. Por eso nos enorgullece saber que cuando se trata de hamburguesas, Tarrasa y Sabadell, por una vez, se ponen de acuerdo. McDonald's. Encuentra tu McDonald's del Vallès y seas de donde seas, ven con quien quieras.
12: El ventilador a tope y tú sin dormir.
13: ¡Qué calor!
12: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
6: Els 40 On Tour 2026. No t'ho trobis als stories. Sense viure-ho en directe. Dissabte 5 de setembre, 11 de la nit, Sant Adrià del Besòs, plaça de la Vila, amb els teus DJs Leia Partida i Uri Mora. Els 40 On Tour, la festa més èpica de la teva vida. Els teus DJs preferits de la ràdio i tots els èxits dels 40. Els 40.cat.

0: Que bé sona aquest Dile a los demás, del Dani Fernández. I aquesta va ser la primera cançó que et vaig punxar en el meu primer dia, el 13 de juliol. És La Graciosa, de Quevedo i Elvis Crespo. Te la vaig punxar el primer dia, eh? I és que avui m'acomiado de les tardes aquí, als 40. Diumenge ens tornarem a escoltar un últim cop des de les 10 i fins les 2 de la tarda. Ha estat un autèntic plaer poder-vos parlar des d'aquest micro, des dels 40. És un estiu doncs, on he après moltíssim i on he gaudit també moltíssim. Espero que vosaltres també ho hagueu fet com ho he fet jo. Ara, a continuar amb els èxits, amb el Carin Herrero.
1: Els 40. Els 40. Pau Garcia.
0: Que vagi molt bé. I sobretot, sigueu molt feliços. Que vagi molt bé. Fins ben aviat.

Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències. Els 40, sempre a prop teu. Els 40.cat.

assabenta't de tot a els40.cat, el portal dels 40 en català. No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta.

0: acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa.
1: Que sona aquesta cançó, la de Quevedo, juntament amb Elvis Crespo, es diu La Graciosa és la 2 de la setmana per iniciar Nova Era Junts en aquesta nit del divendres. Avui és 4 de setembre del 26, abraçades enormes de l'Adrià Ortega fins al punt de les 10, amb ritmes d'Aitana, també de Camila Cabello, Wolves i Dani Fernández, o fins i tot passarà per aquí la cançó de Sia amb els seus Shift Thrills.

0: la primera i número 1, els 40.
1: He agafat l'últim tren que puja, he caminat sota la pluja, he plorat i em tremolaven les mans, escrivint versos d'enyor per la que fa...

tomata i coliflor. El destí m'ha abandonat, penso mirant-me la ciutat, que ja es desperta entre els primers raigs de claror. I vomitaré a l'aigüera tot l'amor i la cambrera que em consola sempre, ja es desperta entre els primers raigs de claror.

0: programa de les novetats en català en el passat, i que, de fet, d'aquí a una setmaneta el que farem és encetar una nova temporada de Can 40 amb Sergi Sánchez. Ara qui arriba és Dràcula, és el Jenny Remix.
1: Si és un èxit, sona als 40.

Por un pendejo, no senyora, una de les cançons que has escoltat als 40 on tour tot aquest estiu i, evidentment, aquí a la nostra fórmula musical. Ara qui arriba és el Love Me Not, és la 17 de la setmana. Sona d'escàndol, l'escolta.

0: Chapo, i això que es diu La Villa, protagonista també, evidentment. En aquesta nit especial, on preparades i apunting a Juan Magán, Omar Montes o Mike Towers amb el Soleau, i és que aquí ja saps que sonen totes i que pots dir la teva des de les xarxes socials. @els40, @AdriaOrtega, a Instagram i a X, a Twitter.
1: Oye, ¿sabes que si traes tus ingresos mensuales Ibizuma ING te llevas 400 euros?
2: ¿400 euros?
1: Sí, te vienes a ING. Antes del 31 de octubre te abres la cuenta.
2: ¿400 eurazos?
1: Que sí, que sí. El otro día se hizo de ING mi cuenta.
2: ¿400 euros? Wow.
1: Sí, consulta condiciones en ing.es.
3: Barcelona, 93.9. Els 40 és la masia dels èxits. Primer, els vas escoltar aquí.

0: Els 40 és la masia dels èxits.
1: No podríem viure sense música, però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música, el nostre planeta. Vols conèixer millor els artistes de referència?
2: Punt 40.
1: Hola, sóc el Sergi Sánchez i t'espero cada diumenge amb novetats, amb els protagonistes de la música en català.
2: Cada diumenge, de 6 a 7 de la tarda, Can 40 amb Sergi Sánchez.
1: Ens escoltem a Can 40.

0: Connecta amb els 40 a la teva ciutat. Tria la teva emissora a l'app dels 40 i assabenta't dels millors plans, els millors concerts i les darreres tendències. Els 40, sempre a prop teu. La primera, 40. I número 1, els 40.
1: Oye, la vida te hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

escolta't de tot als 40.cat, el portal dels 40 en català. Són molts anys de grans èxits, de cançons que hem cantat, hem ballat. Una ràdio que forma part de la teva història, la que hem creat junts. I en l'any del nostre 60è aniversari, no parem de créixer. Segons dades de l'últim estudi general de mitjans, als 40 sumem 8.000 oients més fins als 332.000 a tot Catalunya. Catalunya. Gràcies per triar-nos cada dia, per pujar el volum i fer-nos bategar més fort que mai. 332.000 gràcies. Als 40, tots els èxits.

0: Tito, és la number one indiscutible de la mà de Lola Indigo i Ana Mena, number one repetint respecte a la setmana anterior. Sobrepassem el punt de les 9 de la nit amb Hugel, amb Nicky Jam, Teddy Swims, Estopa, Olivia Rodrigo o Bad Bunny, els i les protagonistes des d'ara fins a les 10 de la nit. En aquest divendres, en aquest 4 de setembre del 26, o sigui, som baixista a Catalunya amb un nou cap de setmana aquí preparat i a punt per gaudir al màxim si ets dels que té festa. Si ets dels que treballa, no et preocupis, perquè aquí als 40 també et posem els números 1 in situ. Estarem en directe tant dissabte com diumenge al ritme dels números.
1: Els 40, Adrià.

protagonista dins la nostra fórmula musical que ens acosta a camí de les 10 de la nit. Espero que estiguis bé. Ara aquest divendres junts, on arriba una de les brutalitats d'aquest 2026 que em té el cor robadíssim, m'encanta. Aquesta nova cançó de Hugh, el que es diu Jamaica Bam Bam, número 3 del 41.

0: Yankee amb el seu Music Session 066 a les 16 de la setmana del 40 al 1. No marxis o desconnectis, perquè en res ens acostem a les 10 amb Shakira o One Republic. Aquí les tens totes.
1: Connecta amb els èxits. Connecta amb els 40.

no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta. Tenir-te aquí.

els millors moments dels nostres concerts o les sessions de DJ i totes les entrevistes als artistes números 1 només al nostre canal de YouTube. Subscriu-te als 40. És gratis.